0: Que els minxos són una de les receptes més tradicionals del poble.
1: Ai, també m'ho poses tot el que tu vols.
2: Tomàquet, salmorra, carxofa, peixet, pebrera roja. Què més posem?
1: Berenjena. Jo poso de tot.
2: Sí, vagina, que diem així, vagina. Tota classe de verdura, tot li cap.
3: Tot el que n'hi ha està per la nevera.
2: Tot el que n'hi ha, que està boníssim.
0: I com no, també el nyispro, que no només marca el camp durant la collita, sinó que ha acabat convertint-se en melmelades, dolços i licors.
1: El nyispro ara fan de tot. Els sorbets del licor se'l fan en això.
2: Nosaltres fem potets al bany de Maria, que diem. Una meravella, que en fes una serra de potets, tenies per tota la temporada. Que bons.
0: El paisatge és un altre dels grans símbols. Cap a la serra es conserva una antiga fortalesa del segle XVI, el Fort de Bèrnia, i a pocs minuts del poble apareixen les Fonts de l'Algar, un dels espais naturals més visitats de la comarca.
4: Les Fonts d'Algar per a nosaltres és pues, el nostre xicotet paradís que tenim ací, però a part en Callosa tenim una cultura de l'aigua molt arraigada. D'eixa aigua es veu Callosa i pobles del voltant, es reguen tots els camps que donen l'agricultura que tenim ací.
0: També hi ha històries que expliquen molt bé el caràcter del poble. Durant la restauració de la teulada de l'església arxipestral de Sant Joan Baptista, molts veïns van aportar 5 euros per tindre així una teula al seu nom.
1: Tu donaves el que volies, però les telles, el retorn, va dir, anem a fer una col·laboració, va veure. Van acabar en seguida, tot el poble. Jo em vaig agarrar d'un o tres, una paca fill, em vaig agarrar.
0: Callosa d'en Sarrià és això, un lloc on la muntanya, la gastronomia i les tradicions encara formen part de la vida diària, un poble que continua fent comunitat al voltant de les coses més senzilles.
5: Escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu en paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
6: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
0: Poques tradicions a les nostres comarques expliquen tan bé la identitat valenciana com el cant de la carxofa, una representació musical i religiosa amb més d'un segle d'història que continua emocionant en municipis de l'Horta Sud com Alaquàs, Aldaia, Silla o Catarroja. Alaquàs està declarada festa d'interès turístic provincial i, a més, bé de rellevància local. Ara, aquesta tradició fa també un passet important a l'àmbit acadèmic gràcies al treball d'Enric Parreño, director del Conservatori de l'Orquestra de la Unió Musical d'Alaquàs. Parreño ha presentat la primera tesi doctoral dedicada íntegrament al cant de la carxofa, abordant-ne la història, l'evolució musical i també les seues possibilitats educatives. Enric, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Yolanda. Molt de gust d'estar així.
0: Conta'ns què significa que una tradició tan popular arribi ara també a l'àmbit universitari.
7: Bueno, pues la idea és que a través del món acadèmic, no?, reforçar la transmissió i la ressignificació social que té el cant, no? La investigació sí que ens permet no només contextualitzar, recuperar i enfortir el repertori propi del cant de la carxofa, no?, sinó que a través també de la seva dimensió devocional, simbòlica, inclús comunitària, pues la converteixen en un fenomen genial per a comprendre altres processos d'identitat, de memòria col·lectiva, no?, inclús la participació intergeneracional.
0: I per què creus que el cant de la carxofa mereixia una tesi doctoral que ja ha assumit com a pròpia?
7: Jo crec que precisament per això, per posar en valor, no?, perquè moltes vegades el quotidià o el que tenim a les nostres mans o el que forma part de la nostra vida, de la nostra rutina, ens costa de vegades donar-li valor. I n'hi ha moltes generacions, en el cas de la Quas, al igual que en altres poblacions, a través de la societat civil, de les associacions, que han fet un treball enorme en mantindre aquesta tradició.
0: Com comentàvem abans, el teu treball parla també de l'aplicació didàctica. Com es pot apropar, en aquest cas, als més joves?
7: Bueno, això tal vegada pugui ser algo complicat, que n'hi ha moltes poblacions que no és necessari parlar molt del cant de la carxofa, perquè sí que aquesta transmissió intergeneracional que deia, dels abuelos, dels pares, està present, però tal vegada en altres llocs no. Per tant, l'aula diguem-ne que és un dels espais amb més possibilitats, no? I podem també aconseguir que siga una espècie de laboratori d'aprenentatge, no? Musical, a través de la tècnica vocal, també de la història. Pues al final, el que sona a patrimoni per a les generacions joves pot sonar a vell, antic, no? Com vulguem dir, i molt lluny. Però jo penso que gràcies a totes aquestes aplicacions i tots aquests recursos sí que tenim la possibilitat d'arribar als estudiants.
0: En este cas, el cant de la carxofa està repartit per totes les comarques nostres, no? Però posem l'èmfasi en els pobles de l'Horta. Quin paper creus que tenen ells en la conservació d'aquest patrimoni compartit?
7: Al final, la simbologia cristiana de... Pues, al igual que el misteri d'Est tenim la magrana, en Morella tenim la taronja, ¿no? El utilitzar tota aquesta simbologia de l'horta, del producte de l'horta, amb tot el que suposa, no? Sí que penso que li dona un plus a les activitats que celebrem en l'horta. L'horta és un terreny amb moltíssima participació ciutadana, moltes associacions, i penso que precisament és un espai molt propici per a aquestes tradicions s'hagin conservat, hagin perdurat en el temps i tinguin aquesta importància en la societat.
0: Doncs, Enric Parreño, autor de la primera tesi doctoral sobre el cant de la carxofa, enhorabona per la feina i moltes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
7: Moltes gràcies a tu, Yolanda, per donar veu a totes aquestes activitats que fem amb tant de gust.
3: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
6: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
0: Este diumenge ja estem més prop de juny que d'abril. S'allunyem de les aigües mil i s'apropem al sol, a l'estiu, a l'època més festiva. I a més, avui hi ha qui bufes pel mes, Imma. Feliç aniversari, bon dia de vesprada.
8: Moltes gràcies, Yolanda. Bon dia de vesprada. Avui estic de celebració. És Sant Pasqual Bailón, patró de Vila-real. Un regadet a les vila-realenques i als vila-realencs. És el Dia Internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. I sí, és el meu aniversari també.
0: Per molts anys, Imma.
8: En vida teua. Parlaré de coses importants. La lluita per reivindicar la igualtat dels drets de les persones que senten atracció sexual per individus del mateix sexe, és a dir, homosexuals. Els drets dels transsexuals, les persones que se senten identificades amb el gènere oposat a aquell que se li va atribuir en el naixement d'acord amb les seues característiques biològiques. I dels bisexuals, les persones que senten atracció sexual per individus dels dos sexes. Així, a casa nostra, i fruit d'una investigació de l'historiador Vicent Josep Escartí, pogueren traure a la llum la tràgica història de Margarida Borràs, nascuda Miquel, que ajusticiaren i condemnaren a la forca el 28 de juliol de 1460 per visitar moltes cases de València en hàbit i vestidures de dona. I aquí, després de turmentar, varen penjar vestida amb camisa d'home i ben curta i sense panys, perquè es veieren bé totes les vergonyes. Un altre dia de maig, el de 2017, l'Ajuntament de València col·loca en la plaça del Mercat una placa en record de la primera víctima trans documentada. Els col·lectius LGTBI ens recorden que només fa pocs anys, el 17 de maig de 1990, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, deixà de considerar l'homosexualitat com una malaltia mental. El nostre és un país orgullosament avançat en temes de llibertats sexuals. Fórem el tercer país del món a legalitzar el matrimoni igualitari l'any 2005, que avui la majoria dels països del primer món ens han fet costat. I som referent en altres lleis que han desplegat un ordenament més just i inclusiu per a totes les persones, independentment de a qui trien estimar. El poeta Ismael Sempere ens regala uns versos on reivindica la bellesa de l'existència més enllà de les normes establides. No som el que ens fan dir que havíem de ser. Som la terra que es mou, la carn que vibra, l'escalfor d'un desig que no té nom i que en cada vessada es desllibra. Som el vers que no encaixa amb la rima, la flor que naix al marge del camí, perquè l'amor no sap de geometries ni de fronteres que ens vulguen dividir. Per molts anys amb orgull.
6: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina.
0: Hi ha obres que van més enllà de la música i acaben convertint-se en memòria col·lectiva. Avui posem la mirada en un disc que mig segle després continua ocupant un lloc especial dins nostre. Josep Vicent Frechina, bon dia, vesprada.
9: Bon dia per la vesprada. Avui vos volem parlar d'un disc que complís 50 anys i que mereix un lloc destacat en la història de la cançó. Records de València, de la Rondalla de la Costa. L'aniversari del disc ens servirà també d'excusa per recordar dos poetes recentment homenatjats.

0: Londres caldria anar-hi amb passos fets de flor. Després de rocar arbres plens de nius.
1: La Rondalla de la Costa va ser una formació molt peculiar. La fundà el cantautor valencià Marià Albero, instal·lat a Barcelona, amb la intenció de fer música moderna i progressiva amb la sonoritat de les rondalles tradicionals. El primer ingredient de la fórmula, la modernitat, li la proporcionaven els arranjaments de Xavier Batllés, un nom indissolublement lligat a l'ona laietana, la forma que va prendre el rock progressiu a Barcelona, hibridant-se amb el jazz i la salsa. I per al so de rondalla comptava amb una formació de músics irrepetible. El propi Batllés, Toni Xuclà, Manel Josep, Martí Soler, entre molts d'altres. El disc incloïa un grapat de musicacions de poetes valencians, entre les quals hi havia la primera musicació mai feta de Maria Beneito, la extraordinària recerca amb la qual hem començat. I també la primera de Francesc Almela i Vives, la finestra, amb la qual tancarem. Casualment, tots dos anomenats escriptors de l'any per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per al 2025 i el 2026. Fins la setmana vinent.
2: I a mig segle de vida, Records de València continua sonant com una memòria viva del talent, la sensibilitat i la música que encara ens explica qui som. Amb això ho deixem per avui. Rebeu una forta abraçada de Juanjo Alonso a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.
3: Havia plogut força, lliscava un fred molt fi i quatre campanades cridaven al matí. Llavors, desensonyant,